0: Así que mientras nos imbuimos en las pantallas y en esta histeria colectiva ante acontecimientos globales que no podemos controlar, debilitamos los lazos de cohesión social que nos han construido como humanos, que nos definen como especie y que nos han traído el bienestar social. Cada vez somos más miedosos, insolidarios o individualistas. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Venga, rápido, que estamos a tiempo de cambiar. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Hasta mañana. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Se queda usted con la información territorial de las emisoras de Radio Nacional de España en estas Mañanas de la Pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns 11 de maig, són 7:45 del matí. És un dels càntics que ha ressonat pels carrers de Barcelona durant bona part d'aquesta nit. Prop de 10.000 seguidors i aficionats del Club Blaugrana han sortit als carrers a celebrar la victòria del seu equip contra el Real Madrid. Una victòria que converteix el Barça matemàticament en campió de Lliga. En breu en parlem, tot plegat en el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies tornen a pagar pel servei després de més de 3 mesos sense fer-ho arran del caos ferroviari que ara, segons el govern, ja s'ha solucionat. Coneguem ara quina és la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
4: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana a Catalunya amb un temps més estable. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució. Hi ha possibilitat de ruixats i tempestes al Pirineu i a la província de Girona. Avui temperatures màximes de 23 graus a Tarragona i 24 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Bufa vent fluix de ponent, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'EMET.
3: I quina és la situació a aquesta hora a les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga?
5: Bon dia, comencem la setmana avui dilluns amb dos accidents actius. Un, el primer, a primera hora de la matinada, la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit sud deixa un carril tallat i 1,5 km de retencions. El segon accident ha estat fa una estona a la AP2 a l'altura d'Artesa de Lleida, que en direcció de Saragossa continua deixant els vehicles al voral. Al voltant i accessos de Barcelona, recordem, tenim el nus de la Trinitat que pateix encara molta congestió i complica de retruc les dues rondes cap al Llobregat. També des del Vallès arriben retencions, sobretot per la C58 des de Sant Quirze, sumat d'aquesta lentitud també que impacta de ple a la ronda de dalt des dels túnels de Vallvidrera en el seu últim tram. També la AP7 presenta lentitud en direcció a Tarragona a diversos punts com el Papiol i Mirasol, a Barberà del Vallès i també entre la Roca i Montornès. En sentit nord tenim 2,5 km de retencions també a la C60 a la Roca del Vallès. Per últim, des del Llobregat, la A2 i la B23, com és habitual, des de Pallejà i el Papiol, doncs ja sumen cues cap a la capital catalana amb tot el seu tram, sumat d'aquest quilòmetre de trànsit intens en sentit nord des de Gavà i el Prat cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: I salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. És notícia d'aquesta matina.

0: Són els càntics dels aficionats del Barça a la plaça de Catalunya de Barcelona fa tan sols unes hores, celebrant que els blaugrana han guanyat la Lliga amb una victòria contra el Real Madrid.
1: És que el Barça ha sigut una barbaritat, un partit molt fàcil, el Madrid estava totalment desmuntat, els hem superat des del minut 1.
2: I tant, l'afició, els jugadors, els colors... No sé, és com molta alegria que sento i estic molt contenta.
3: És increïble aquesta sensació, contra el màxim rival.
4: Crec que ens mereixíem tots els culers una victòria així, una victòria a casa amb la nostra gent, i el que he dit abans, ho recordarem per sempre i ha sigut un dia molt especial.
0: Unes celebracions que han acollit prop de 10.000 persones i que han acabat aquesta matinada, però que han començat aquesta passada nit, quan l'àrbitre ha xiulat al final del clàssic que ha acabat, Josep Capel, 2-0. Bon dia.
5: Bon dia, 29a Lliga del Futbol Club Barcelona, la primera que aconsegueix, a més, en un duel directe, en un clàssic, en contra el Real Madrid, i davant d'un Camp Nou ple a vessar, més de 62.000 espectadors. Ben aviat va començar a encarrilar el partit al Barça, amb un golaç de falta directa de Marcus Rashford, que va entrar per tot l'escaire, com també, però l'escaire esquerra, el segon gol, el de Ferran Torres, al minut 17, a l'hora de culminar, una gran jugada entre Fermín i Dani Olmo. A partir d'allà va tocar controlar el partit, tot i que fins i tot van tenir ocasions de marcar més diferències davant d'un Real Madrid apàtic, que també va tenir les seves ocasions. En acabar, com dic, la consecució del títol, celebració sobre la gespa i dedicatòria a un Hansi Flick que poc abans havia perdut el seu pare. De fet, l'alemany no estarà avui a les celebracions de l'equip.
0: Precisament els jugadors han tingut molt presents el tècnic Hansi Flick. Escoltem Gerard Martín i Ronald Araujo.
6: Sí, la verdad que no se puede pedir más eso, campeones contra el Madrid en casa, inolvidable.
7: Dedicamos al míster, esta mañana nos informó de lo que había pasado, pero bueno, el míster también ha sido muy valiente y el equipo le debía esta victoria.
0: Les celebracions de victòria, com sentíem, van començar poc després del partit, però continuen aquest dilluns amb una rua pels carrers de Barcelona a partir de les 5 de la tarda. Primer dia feiner on els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar pel servei. La condició del govern era mantenir la gratuïtat fins que es pogués recuperar la normalitat prèvia a l'accident mortal de Gelida de mitjans de gener. Aquest cap de setmana ja ha estat de pagament. A l'estació de Sants, seguint la situació a aquesta hora, està la nostra companya Cristina Martín. Explica'ns, bon dia.
8: Bon dia. Després de més de 100 dies, Rodalies ha deixat de ser gratuït i els usuaris es queixen de pagar per un servei que encara no consideren que estigui completament arreglat.
9: Podia haver allargat més el plaç de no pagament perquè, tot i que no estan havent les incidències que hi estaven havent fa un parell de mesos o aquests últims mesos, el servei encara no funciona bé.
10: Tornem a pagament i, en principi, esperem que funcioni correctament.
11: La situació continua igual. Avui sembla que va bé, però cada dia n'hi ha enrediments dels trens. Vull dir que no ha millorat.
8: El Ministeri de Transports i la Generalitat han decidit posar fi a la gratuïtat del servei després de recuperar la circulació en línies amb molts usuaris com la R4, una mesura que ha tingut un cost de més de 50 milions d'euros.
0: Gràcies, Cristina. En continuarem pendents de com es viu, com dèiem, aquest primer dia laborable de Rodalies tornant a ser de pagament. I també és el primer dia de confinament dels 5 catalans repatriats des del creuer amb antivirus, que romandran uns 40 dies a l'Hospital Militar Gómez Ulloa, a Madrid, tot i que la justícia només n'ha autoritzat 7. De moment, tots es troben asimptomàtics. En paral·lel, la dona asimptomàtica, ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, després d'haver estat identificada com a contacte d'antivirus, ha donat negatiu en la prova PCR que se li va practicar. D'aquí una setmana se li repetirà la prova i, mentrestant, continuarà confinada entre 3 i 6 setmanes, com marquen els protocols. És el període en què podria estar incubant la malaltia. Recordem que la dona va coincidir en un vol a Johannesburg amb l'altra dona neerlandesa, que sí que va ser infectada i que després va morir. I també els expliquem que l'activista de la flotilla Global Sumud, Saif Aboukeshek, ja és a Barcelona després d'haver estat retingut per Israel durant més d'una setmana. Amb tot, el seu objectiu és marxar cap a Turquia per reprendre el viatge cap a Gaza. Aquí en sabem, Joaquín Calvente.
12: Bon dia. Saif Aboukeshek ha tornat a Espanya, però la seva ment continua a Gaza.
13: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
12: Ha estat una declaració d'intencions tot just posar un peu a Barcelona. Abans de la seva tornada a la zona d'arribades de l'aeroport del Prat, cada vegada hi havia més companys. Entre banderes i càntics l'han rebut així, tot just l'han vist aparèixer per la porta d'arribades. Però Abukashev continua mirant cap a Palestina.
13: No somos ningún héroes, ni queremos serlo. Lo que queremos que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días, que aquí, en nuestros territorios, deja de haber complicidad, que los barcos que llevan armas a este gobierno genocida dejan de pasar por nuestros puertos. No nos vamos a rendir.
12: I ha fet una crida a continuar amb la mobilització civil per posar fi al bloqueig israelià a Gaza, el genocidi i l'ocupació dels territoris palestins.
0: Nissan i els sindicats comencen avui les negociacions de l'ERO, que afecta tres dels centres que el fabricant japonès manté a Catalunya. Els detalls, Climent Sabater.
14: Els sindicats esperen que la direcció de Nissan doni la xifra de sortides als tres centres afectats, el tècnic de Zona Franca i el de recanvis i àrees flexibles ubicats al Prat de Llobregat. L'empresa ha citat la part social avui a 11:15 per començar a negociar un ERO que, segons temen els sindicats, pot afectar més de la meitat dels 569 treballadors que Nissan té a Catalunya i fins i tot pot comportar el tancament d'algun dels centres. L'expedient que es comença a negociar avui és part del pla del fabricant japonès a Europa, on planteja 900 sortides, el 10% de la plantilla de Nissan al continent.
0: I també els expliquem que a les portes de la primera jornada de vaga unitària del personal educatiu, convocat pels sindicats majoritaris dels docents, continua la tensió amb el govern. La consellera del RAM, Esther Niubó, reunirà la mesa sectorial aquest dijous i s'asseurà amb tots els sindicats que tenen representació. Una cita que arriba tard, segons USTEC, el sindicat majoritari, ja que creuen que s'hauria de produir abans de la vaga de demà. Exigeixen un compromís públic per part de la consellera de voler reobrir les negociacions i una proposta concreta, diuen sobre a la taula. Alerten que no participaran en reunions que no tinguin contingut. I a partir del 2030, encara sobre educació, hi haurà fins a 65 dies en període lectiu per sobre els 27 graus, el qual equival a un quart del curs escolar, segons la Fundació Equitat.org. Però també alerten que els edificis dels centres educatius no estan preparats per garantir les condicions adequades per a l'ensenyament, Marga Esparza.
15: La meitat dels centres públics de Catalunya no estan preparats per l'actual context climàtic. No s'han reformat amb criteris d'adaptació i acumulen dèficits d'aïllament, materials o ventilació. I l'informe de la Fundació Equitat.org alerta que la calor excessiva impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Des de l'informe recomanen adaptar els edificis a una major eficiència energètica i, de forma paral·lela, aplicar un pla de xoc immediat. Isabel Ruiz, professora investigadora de la UOC i coautora de l'informe.
16: Ventiladors de sostre que fan una gran diferència i que no tenen res a veure amb els ventiladors de peu, no? Creant una circulació d'aire que redueix molt més la temperatura. Que hi pugui haver-hi ventilació nocturna. Hem de també assegurar que hi hagi ombra natural al pati, fonts d'aigua i espais estratègics escolars que estiguin climatitzats, com poden ser els menjadors.
15: L'estudi mostra que totes aquestes adaptacions que s'inclouen en un pla d'entre 5 i 10 anys costarien un màxim de 130 milions l'any.
0: Tram final del judici del cas Pujol, que quedarà aquesta setmana vist per sentència a l'Audiència Nacional. Les sessions restants del judici serviran per escoltar els quatre empresaris que queden per declarar i la recta final estarà marcada pels informes de les acusacions i les defenses. Ho està seguint la Núria Alcalà.
17: Sí, la sessió d'aquest dilluns arrencarà amb les declaracions dels empresaris, entre ells Luis Delso, directiu d'Isolux, que respondrà pels pagaments a Jordi Pujol Ferrusola pel seu assessorament en projectes a Mèxic i Gabon entre els anys 2002 i 2006. També Josep Cornadó, exresponsable de la constructora Copisa, qui segons la Fiscalia va pagar prop de 3 milions d'euros a Pujol Ferrusola entre 2005 i 2009 per mediar en diversos negocis immobiliaris. Després d'aquests interrogatoris, s'espera que les acusacions decideixin si mantenen o no les peticions de pena, que van entre els 5 i els 29 anys de presó, la petició més alta per a Pujol Ferrusola. En els seus informes finals, les acusacions hauran d'argumentar, d'una banda, si el judici ha pogut provar que la fortuna de la família Pujol prové de la corrupció, com sosté la Fiscalia, i de l'altra, si els negocis del fill gran de l'expresident van servir per amagar comissions dels empresaris a canvi d'obra pública. Jordi Pujol, recordem, va quedar eximit de la causa per motius de salut, però veurem si els seus fills fan ús de l'últim torn de paraula per tancar un procediment de més de 10 anys.
0: En esports, més enllà del Barça de futbol, els blaugrana diuen adéu a la final de la Champions d'hoquei patins després de perdre contra el Porto 3-1. El capità Sergi Fernández critica l'arbitratge de l'enfrontament.
18: Soc àrbit, l'idea del curs aquest any. És a dir, fa vergonya. A mi em faria vergonya avui l'arbitratge.
0: Sembla que no podem escoltar bé aquest tall. En bàsquet, males notícies per a l'Uni Girona després d'empatar 73 a Fontejau contra el València, que havia guanyat el partit d'anada. La jugadora Ainhoa López no ha pogut contenir les llàgrimes.
19: Arriba aquesta final i bueno, jo crec que si seguim treballant i el club segueix treballant, tard o d'hora arribaran aquestes finals i aquests títols que s'ho mereixen i crec que s'estan fent les coses molt bé.
0: A la Lliga Masculina de Bàsquet, victòria del Força Lleida contra el Bilbao 90-81, mentre que el Baxi Manresa ha caigut contra el Morabanc Andorra 104-94. I acabem amb la Venècia de Vivaldi.

El més destacat d'aquesta obra s'escoltarà aquesta tarda a l'Auditori de Barcelona sota la direcció del mestre Jordi Savall. Entre d'altres, es podrà gaudir d'aquest Per la solennità de Isè Lorenzo en re major que escolteu de fons. La cita és a partir de les 7 de la tarda.

0: Són els cants d'alguns dels 10.000 aficionats del Barça a Plaça Catalunya fa tan sols unes hores, celebrant que els blaugrana han guanyat la Lliga amb una victòria del Real Madrid.
1: És que el Barça ha sigut una barbaritat, un partit molt fàcil, el Madrid estava totalment desmuntat, els hem superat des del minut 1.
2: Comptant l'afició, els jugadors, els colors... No sé, és com molta alegria que sento i estic molt contenta.
3: És increïble aquesta sensació, contra el màxim rival.
4: Crec que ens mereixíem tots els culers una victòria així, una victòria a casa amb la nostra gent, i el que he dit abans, ho recordarem per sempre i ha sigut un dia molt especial.
0: Unes celebracions que han acabat aquesta matinada, però que han començat aquesta passada nit quan l'àrbitre ha xiulat el final del clàssic. Un clàssic al Camp Nou que va acabar 2-0 amb gols de Marcus Rashford i Ferran Torres. És la primera lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra els madrilenys i la segona amb Hansi Flick al capdavant de l'equip. Josep Capel, bon dia.
5: Bon dia, 29a Lliga del Futbol Club Barcelona, la primera que aconsegueix, a més, en un duel directe, en un clàssic, en contra el Real Madrid, i davant d'un Camp Nou ple a vessar, més de 62.000 espectadors. Ben aviat va començar a encarrilar el partit al Barça, amb un golaç de falta directa de Marcus Rashford, que va entrar per tot l'escaire, com també, però l'escaire esquerra, el segon gol, el de Ferran Torres, al minut 17, a l'hora de culminar, una gran jugada entre Fermín i Dani Olmo. A partir d'allà va tocar controlar el partit, tot i que fins i tot van tenir ocasions de marcar més diferències davant d'un Real Madrid apàtic, que també va tenir les seves ocasions. En acabar, com dic, la consecució del títol, celebració sobre la gespa, dedicatòria a un Hansi Flick que poc abans havia perdut el seu pare. De fet, l'alemany no estarà avui a les celebracions de l'equip.
0: Gràcies, Josep. L'entrenador blaugrana Hansi Flick valorava així el partit dels seus jugadors i l'escalf de l'afició.
6: I'm proud, you know, I never will forget this day, never.
0: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. L'ambient a l'estadi ha estat increïble i quan penses que hi haurà 40.000 persones més és increïble. Soc molt feliç aquí a Barcelona.
6: It's unbelievable, it's amazing.
0: El tècnic blaugrana també explicava que va decidir compartir amb el seu equip la mort del seu pare i els jugadors han volgut donar-li el seu suport. Escoltàvem Gerard Martín i Ronald Araujo.
7: Sí, la verdad que no se puede pedir más eso, campeones contra el Madrid en casa, muy inolvidable.
8: Dedicamos al míster, esta mañana nos informó de lo que había pasado, pero bueno, el míster también ha sido muy valiente y el equipo le dio esta victoria.
0: Com és tradició, avui l'equip farà la celebració oficial pels carrers de Barcelona. Anna Pujol, bon dia.
9: Bon dia.
0: Quin és l'horari, el recorregut previstos?
9: Doncs la Rua arrencarà a les 5 de la tarda des del Camp Nou i recorrerà diferents punts emblemàtics de la ciutat. Avançarà per Travessera de les Corts fins al carrer Numància, continuarà pel carrer Berlín i el carrer París fins a arribar a Balmes. Des d'allà, la comitiva baixarà fins a la Gran Via de les Corts Catalanes, fins a arribar al Passeig de Gràcia. Continuarà pujant fins a l'altura de la Pedrera, punt on es preveu un dels moments de màxima animació. El trajecte de tornada es farà pel carrer Provença fins a Ribau, connectant novament amb el carrer París i l'avinguda de Sarrià fins a arribar altra vegada a Travessera de les Corts. La Rua finalitzarà el punt de sortida just davant del Camp Nou. Durant tot el recorregut hi haurà tres grans punts d'animació, amb espais de música, punxadiscos en directe, speakers, efectes especials i repartiment de material per animar l'ambient festiu durant el pas de l'equip.
0: Més qüestions. Avui és el primer dia laborable en què els usuaris de Rodalies tornen a pagar per pujar al tren un cop solucionats els principals punts negres de la xarxa ferroviària detectats arran de l'accident mortal de Gelida. Anant cap a l'estació de Sants, on està la nostra companya Cristina Martín. Cristina, bon dia.
10: Bon dia. Més de 3 mesos i mig després, avui ha tocat tornar a comprar l'abonament per utilitzar Rodalies. A primera hora del matí hi ha qui no ha pogut adquirir el bitllet i molts usuaris encara creuen que el servei ha de millorar.
11: Pues te digo la verdad, yo acabo de coger 3 años en despí y no he podido coger billete.
12: Hem vingut a la màquina, hem pogut treure els 2 bitllets i ara veurem com va el tren.
13: Venir per la via del mar fins a Tarragona és una odissea i tenint en compte això que torni a ser de pagament em sembla trist.
14: No té sentit que sigui de pagament quan hauria de ser gratuït fins que tot es solucioni.
10: El Ministeri de Transports i la Generalitat han posat fi a aquesta mesura després que la setmana passada es recuperés el servei a línies amb molts usuaris com la R4. Renfe informa que ha reforçat el personal d'atenció a les estacions per facilitar la compra de l'abonament mensual, amb un cost de 20 euros.
0: Gràcies, Cristina. En directe des de l'estació de Sants i en plana de salut, la dona simptomàtica ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona després d'haver estat identificada com a contacte d'antivirus, ha resultat negativa en la prova PCR. D'aquí una setmana se li tornarà a repetir la prova i, mentrestant, continuarà confinada entre 3 i 6 setmanes, segons marquen els protocols, perquè és el període en què podria estar incubant la malaltia. Recordem que la dona va coincidir en un vol a Johannesburg amb la dona neerlandesa infectada, que després va morir. A banda, avui és el primer dia de confinament dels 5 catalans a l'Hospital Militar Gómez Ullà a Madrid, on romandran uns 40 dies, tot i que la justícia només n'ha autoritzat 7. De moment, tots es troben asimptomàtics. I en plana laboral, Nissan i els sindicats comencen avui les negociacions de l'ERO, que afecta els 3 centres que el fabricant japonès manté a Catalunya. Climent Sabater.
15: Els sindicats esperen que la direcció de Nissan doni la xifra de sortides als 3 centres afectats, el tècnic de Zona Franca i el de recanvis i àrees flexibles ubicats al Prat de Llobregat. L'empresa ha citat la part social avui a 11:15 per començar a negociar un ERO que, segons temen els sindicats, pot afectar més de la meitat dels 569 treballadors que Nissan té a Catalunya i fins i tot pot comportar el tancament d'algun dels centres. L'expedient que es comença a negociar avui és part del pla del fabricant japonès a Europa, on planteja 900 sortides, el 10% de la plantilla de Nissan al continent.
0: I un apunt davant dels esports, l'activista palestino-espanyol de la Global Sumud Flotilla, Saif Aboukesheikh, ja és a Barcelona, on va arribar en un vol ahir a la tarda. Avisa que també denunciarà el govern d'Israel, com ja han fet Ada Colau o altres membres de la missió. Ho ha dit fa uns minuts al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
16: Israel violó tots els drets que coneixem des del moment d'interceptar-nos hasta que nos han puesto en libertad. De hecho, ellos cerraron la investigación, ni siquiera hemos pasado por juez para salir, para entender cómo funciona la ilegalidad de este gobierno.
0: L'activista ha advertit que el seu alliberament no és cap victòria perquè són molts els presoners palestins que encara, diu, estan sota el setge d'Israel. I en esports, més enllà del Barça de futbol, els blaugrana diuen adéu a la final de la Champions d'hoquei patins després de perdre contra el Porto 3-1. El capità Sergi Fernández criticava l'arbitratge de l'enfrontament.
17: Soc àrbit, m'he tret el curs aquest any. És a dir, fa vergonya. A mi em faria vergonya avui l'arbitratge que hem fet. No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any al bar.
0: I en bàsquet, males notícies també pel Baxi Manresa, que ha caigut contra el Mora Banc Andorra, 104-94.

0: De la cultura, la dramaturga i directora Alícia Serrat i la cantant i actriu Clàudia Nogués, coneguda com Claudine, presenten al Teatre Maldà un musical que reflexiona sobre l'estigma de la salut mental, l'ansietat i la depressió. Porta per títol Inútil, un cactus i altres desastres, una teràpia pop-folk. I el signa la companyia Com una llum, Montse Soto.
1: La Cris és una noia atrapada en el cercle de l'autocrítica constant i la depressió, que acaba topant amb una teràpia que l'ajuda a enfrontar-se a les seves pors a través de la música. Aquest és el punt de partida d'Inútil, espectacle de la companyia Com un llum, on dues actrius i un actor, Clàudia Nogués, Pau Oliver i Anila Padrós, interpreten fins a 14 personatges, tot posant sobre la taula temes com la síndrome de la impostora, les malalties mentals, però també el poder guarida de l'art. Alícia Serrat.
2: Com l'art t'ajuda, com sobrevius amb la composició, amb l'escriptura, amb la pintura, amb la dansa, no?
1: Un dels objectius de la peça és posar nom a aquesta veu interior que jutja la nostra existència per a poder-la identificar i fer-la callar quan és necessari.
2: Batejant aquesta veu i a partir d'ara dient-li calla, Nerea Prats, calla, Marta López.
1: 280 milions de persones pateixen depressió a tot el món, una malaltia encara estigmatitzada sobre la que vol reflexionar aquest muntatge a mig camí entre la comèdia i el drama i que va sorgir arran de les vivències de la mateixa Clàudia Nogués.
3: Basat en les meves vivències, sobretot en les meves emocions, neix d'aquesta necessitat també de parlar-ne, de normalitzar-ho.
1: Un musical que es fusiona amb un concert en directe i que fa una crida al públic a preparar-se les cançons ja editades en el disc Inútil de Claudine. Temes com aquest Hauries, centrat en les expectatives que sovint les mares projectem sobre les nostres filles.

El més destacat de la seva obra s'escoltarà aquesta tarda a l'Auditori sota la direcció del mestre Jordi Savall. Entre d'altres, es podrà gaudir d'aquest Per la solemnitat d'S.L. Lorenzo en re major, que escoltau de fons. La cita, com dèiem, a les 7 d'aquesta tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda, passen uns segons de dos quarts de dues. Primer dia laborable amb el servei de rodalies de pagament. Tres mesos i mig després de gratuïtat arran de l'accident mortal de Gelida. Des del passat dissabte, els usuaris que comprin un nou títol l'hauran de pagar. Renfe ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Anem cap a l'estació de Sants per saber com s'ha viscut aquest primer dia feiner de pagament. Cristina Martín, bona tarda.
2: Normalitat des de Sants en el primer dia feiner que es torna a pagar pel servei de rodalies. A primera hora de al matí hi ha qui s'ha trobat les taquilles tancades i no ha pogut adquirir el bitllet. A les màquines aquest dilluns hi ha més gent de l'habitual, però tots tenen la pressa de sempre per no perdre el tren. S'acaba la gratuïtat del servei, però les queixes continuen.
3: Podia haver allargat més el plaç de no pagament perquè, tot i que no estan havent les incidències que hi estaven havent fa un parell de mesos o aquests últims mesos, el servei encara no funciona bé.
4: Tornem a pagament i en principi esperem que funcioni correctament.
2: Renfe informa que ha reforçat el personal d'atenció a les estacions per facilitar la compra de l'abonament mensual de Rodalies, amb un cost de 20 euros.
1: Gràcies, Cristina. Doncs així arrenca aquest dilluns 11 de maig, però n'hi ha més. Anna Pujol, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Alabar la presumpta infiltració a la justícia.
5: El sindicat majoritari de mestres USTEC ha anunciat en un comunicat que estudia portar a la justícia la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa la setmana passada. Una acció que arriba a les portes de la primera jornada de vaga unitària del personal educatiu. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que el seu executiu manté la mà estesa. Reunirà la mesa sectorial aquest dijous amb tots els sindicats que hi tenen representació.
6: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocats de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Ho assumirà Drets Socials.
5: La consellera Mònica Martínez Bravo ha anunciat que no es tornarà a licitar la gestió de prestacions en programes d'extutelats. Serà el Departament de Drets Socials qui farà la tasca d'acompanyament socioeducatiu amb personal propi.
7: Hem transformat la prestació per joves extutelats, que ara es tramita de manera semiautomàtica a partir de dades administratives. I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat de seguiment de la situació econòmica dels joves deixa de tenir sentit.
5: Paraules de la consellera en el marc de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. Una modificació que, segons la consellera, permetrà una millor gestió dels recursos públics i un ús més diligent, diu, de la gestió de les prestacions.
1: En quarantena.
5: Els cinc catalans repatriats des del creuer on es va identificar el brot d'antivirus. D'altra banda, la dona ingressada a l'Hospital Clínic continua asimptomàtica i ha donat negatiu a la prova PCR, ho explica el doctor José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
8: Tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una cada de ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: Recta final del cas Pujol.
5: Després de la compareixença dels últims quatre acusats que quedaven per declarar en la causa. Es tracta d'empresaris que van fer negocis amb Jordi Pujol Ferrusol a Espanya i a l'estranger. Tots ells han insistit en la legalitat de les operacions i mantenen que mai van pagar comissions a canvi d'obra pública. L'expresident de la constructora Isolux, Luis Delso, ha precisat que l'empresa va ser adjudicatària de diverses obres per valor de més de 800 milions d'euros, però diu la majoria van ser amb el govern del tripartit.
9: De las adjudicaciones del gobierno Pujol bajan a 92.870.000. O sea, todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
5: A punt de concloure les declaracions dels acusats, després s'iniciarà el tràmit de conclusions finals en què la Fiscalia decidirà si manté o modifica les peticions de pena, que oscil·len entre els 5 i els 29 anys de presó, la més gran per Jordi Pujol Ferrusola.
1: I campions de Lliga.

0: Així han celebrat el nou títol de Lliga del Barça els milers d'aficionats que van sortir al carrer a nit després del clàssic, on els de Hansi Flick es van imposar al Real Madrid per 2-0. Aquesta tarda hi haurà la tradicional rua de celebració pel centre de Barcelona i l'alcalde Jaume Collboni assegura que tot està a punt perquè el recorregut sigui una festa.
1: Ahir va anar bé per la nit, les celebracions, i esperem que la rua, que comença avui a les 5 de la tarda, també anirà molt bé i participarà molta gent, i tot està preparat perquè sigui una gran celebració.
2: Gràcies. Moment ara per la informació de serveis. I comencem parlant precisament del Barça, perquè la rua de celebració del títol de Lliga d'aquesta tarda començarà des de l'Spotify Camp Nou, seguirà per la travessera de les Corts, carrer Numància, carrer Berlín, París, baixarà per Balmes, seguirà pels carrers Palà i Plaça de Catalunya, Passeig de Gràcia, carrer Provença, carrer Aribau, també Londres, Avinguda de Sarrià i de nou per la travessera de les Corts, pel carrer Aristides Maillol, on acabarà el recorregut a l'Spotify Camp Nou. Una vintena de línies d'autobús es veuran afectades i per això TMB recomana l'ús del metro per desplaçar aquesta tarda per al centre de la capital catalana. Ens interessem també per la situació a les carreteres a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara la P7 i intensitat a Barberà del Vallès en sentit sud. Més endavant hi ha retencions de Martorell a Castellví de Rosanes també en sentit sud per un vehicle avariat que deixa només un carril obert per circular. Encara a la P7 hi ha intensitat a Castellet i la Gornal en sentit sud per un vehicle avariat. A l'autovia 2 hi ha retencions de Collbató Esparreguera en sentit Barcelona per obres. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac, al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, al Pota Nord, a la B20 i a Coda, Santa Coloma de Gramenet, a l'ús de Trinitat en sentit sud, la C32, l'autopista del Garraf, va carregar de Sant Boi de Llobregat en sentit sud per anar cap a Sitges, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la ronda litoral i retencions de Poble Nou, la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies. I també ens interessem per la previsió del temps, a Emet, Juan Carlos Pinyà.
4: Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, però durant les pròximes hores augmentarà la nuvolositat d'evolució al Pirineu, a la província de Girona i a la zona dels ports, amb probables ruixats dispersos a l'extrem nord. Les temperatures diurnes avui baixen al litoral i prelitoral de Girona i a la Vall d'Aran, pugen al litoral nord de Tarragona i al sud de Barcelona i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Màximes de 24 graus a Barcelona, Girona i Lleida, 23 a Tarragona.
5: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Són molts els riscos als quals ens enfrontem quan naveguem per internet. Les estafes cada cop són més sofisticades i les nostres dades sovint es converteixen en una moneda de canvi. Per potenciar els coneixements de la ciutadania en l'àmbit digital, els departaments d'empresa i educació s'uneixen per formar joves d'entre 17 i 22 anys a través del programa Més Digitals. Descobrim en què consisteix exactament aquest programa de la mà de la Laura Hurtado.
6: Quantes de vosaltres, quan entreu a una pàgina web, us surt l'avís de acepta les cookies, rechazar, no sé quantos tal?
7: A todos.
6: Quantes de vosaltres li dais que sí?
7: Jo.
8: Acceptar les anomenades galetes, escollir contingut personalitzat i donar dades personals. Totes aquestes pràctiques formen part del nostre dia a dia, sovint de manera inconscient, però no estan exemptes de riscos. Conscienciar sobre aquests perills és l'objectiu del programa Més Digitals. Abans que acabi l'estiu, es preveu arribar a més de 5.000 joves de cicles formatius. Ens ho explica la Sandra Ruiz, directora general d'Economia i Societat Digital.
9: Ho valoren molt positivament perquè són unes eines i uns coneixements que aquests joves adquireixen just en el moment en el que ho estan fent pràctiques o estan a punt de sortir al mercat laboral. Podran també exercir aquest rol d'introduir la innovació i d'introduir aquests coneixements en plantilles laborals que potser no tenen aquest coneixement.
8: Un dels àmbits de la formació és la ciberseguretat. Li hem preguntat a l'Aroa Cruz, estudiant de primer curs d'integració social, com definiria aquest concepte.
10: La protecció que tenim de les nostres dades a les xarxes, a tot l'àmbit de la tecnologia. Com quan entrem a alguna web i acceptem les cookies, per exemple, doncs sí, quan posem les nostres preferències del contingut que ens agradaria trobar a les xarxes.
8: L'Adrià Giró és docent de cicles formatius en l'àrea de serveis a la comunitat i dona suport als alumnes en el curs.
11: Molts cops a vegades són nadius digitals, però també hi ha molta inèrcia i molt desconeixement de causa de com funciona realment a nivell profund els seus propis dispositius, i sí que genera, crec que aquestes càpsules estan ajudant molt a generar bastanta consciència sobre les implicacions col·laterals, per dir-ho així, que té l'ús dels aparells digitals en el dia a dia.
8: A l'aula, els estudiants comparteixen les seves experiències i dubtes.
11: Que Instagram tingui accés a la teva càmera del mòbil és normal. Que una aplicació d'una llanterna tingui accés a la teva càmera del mòbil no és normal. Llavors, regula quin tipus de accessos tenen cada aplicació, no? I en aquest tipus de coses sí que ens estem trobant sorpreses d'alumnes que quan veuen realment els accessos, els permisos que les seves aplicacions que tenen els seus propis mòbils tenen, diuen, ah, la profe, pues jo no sabia que la calculadora podia tenir accés al micròfon. La calculadora m'escucha, profe, dic, no sé si t'escolta, però és raro.
8: Des que ha començat el curs, el Xavi Ronzano, també alumne d'integració social, és més conscient de la necessitat de protegir-se.
5: Amb algunes pàgines web que sí que ja sé que venen la meva informació a altres, utilitzo o bé una VPN per no oferir les meves dades o bé directament rebutjo les cookies.
8: El curs també mostra que la informació que es comparteix a internet pot acabar utilitzant-se per a fins no desitjats.
11: Recordo el cas d'una persona en qui li van suplantar la identitat, ella se'n va donar compte, va posar la denúncia tal i qual, i jo pensava que aquí quedava protegida. Però un temps després, amb totes les dades que havien obtingut d'ella, van aconseguir casar-la, van utilitzar el seu domicili per empadronar-hi algú sense el seu consentiment, i després també aquesta persona es va veure moltes a l'agenda en relació amb aquest tema.
8: Però els riscos no són només individuals, institucions i entitats també són un focus d'interès per la quantitat de dades que emmagatzemen.
11: Tot aquest coneixement el poden traspassar a l'entitat i dir-li, mira, escolta, és que aquestes dades les estem gestionant així i he vist que aquest tipus de gestió, aquesta estratègia de gestió d'aquestes dades comporta aquestes vulnerabilitats, no? Què et sembla, sí? I a partir d'aquí s'elaboren propostes de millora.
8: L'AROA té clar que és una formació imprescindible al seu sector.
10: Estem tractant amb persones i hem de tenir cura de les seves dades, més de lo normal perquè són molt privades a ells i al final no és el mateix estar tractant amb les teves dades que amb les d'altra persona.
8: Una formació preventiva, però que també orienta els alumnes en cas de ser víctimes d'un ciberatac.
11: T'ajuda a identificar amenaces, t'ajuda a protegir-te, però també t'ajuda a respondre. En cas d'haver patit un ciberatac, et dona pistes, et dona eines, et dona instruccions per poder-te recuperar.
8: El curs és gratuït i està obert a majors de 16 anys de manera presencial i en línia.
12: Edició migdia.
2: De la cultura, la dramaturga i directora Alícia Serrat i la cantant i actriu Clàudia Nogués, coneguda com Claudine, presenten al Teatre Maldà un musical que reflexiona sobre l'estigma de la salut mental, l'ansietat i la depressió. Porta per títol Inútil, un cactus i altres desastres, una teràpia pop-folk, i el signa la companyia com un llum. Els detalls, la Montse Soto.
13: La Cris és una noia atrapada en el cercle de l'autocrítica constant i la depressió, que acaba topant amb una teràpia que l'ajuda a enfrontar-se a les seves pors a través de la música. Aquest és el punt de partida d'Inútil, espectacle de la companyia Com un llum, on dues actrius i un actor, Clàudia Nogués, Pau Oliver i Anila Padrós, interpreten fins a 14 personatges, tot posant sobre la taula temes com la síndrome de la impostora, les malalties mentals, però també el poder guaridor de l'art. Alícia Serrat.
14: Com l'art t'ajuda, com sobrevius amb la composició, amb l'escriptura, amb la pintura, amb la dansa, no?
13: Un dels objectius de la peça és posar nom a aquesta veu interior que jutja la nostra existència per a poder-la identificar i fer-la callar quan és necessari.
14: Batejant aquesta veu i a partir d'ara dient-li calla, Nerea Prats, calla, Marta López.
13: 280 milions de persones pateixen depressió a tot el món, una malaltia encara estigmatitzada sobre la que vol reflexionar aquest muntatge a mig camí entre la comèdia i el drama i que va sorgir arran de les vivències de la mateixa Clàudia Nogués.
15: Basat en les meves vivències, sobretot en les meves emocions, neix d'aquesta necessitat també de parlar-ne, de normalitzar-ho.
13: Un musical que es fusiona amb un concert en directe i que fa una crida al públic a preparar-se les cançons ja editades en el disc Inútil de Claudine. Temes com aquest Hauries, centrat en les expectatives que sovint les mares projectem sobre les nostres filles.

0: minut i seran 3:15. És moment de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Esports. El Barça celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat l'històric títol de Lliga aconseguit ahir al Camp Nou d'una forma mai feta anteriorment, guanyant matemàticament la Lliga derrotant el seu màxim rival, el Real Madrid, en un clàssic molt especial i on l'equip blaugrana va ser sempre superior, en un estadi volcat amb els jugadors i amb el seu entrenador Hansi Flick, que poques hores abans havia perdut el seu pare, circumstància que va fer més emotiva. Una nit que va tenir continuïtat ahir amb els aficionats, entre ells Casado i Valde, per cert, a la plaça Catalunya, i continuaria avui amb la rua. En parlem de seguida de tot plegat i de més coses, perquè el Barça és campió, però a la Lliga li falten 3 jornades vitals pel Girona i l'Espanyol. Els primers juguen avui a Vallecas contra un Rayo que tanca jornada i necessiten la victòria en la lluita per evitar el descens. Una lluita on està immers un Espanyol que va tornar a perdre dissabte a Sevilla i que fa una estona ha anunciat precisament a l'exsevillista Monchi com a nou director esportiu. L'Espanyol se la juga dimecres contra l'Atlètic de Bilbao perquè avui clou la 35a jornada de Lliga, però demà mateix en comença la 36a amb emoció assegurada. I és que el Barça està de celebració, ja ho escolteu, després d'una nit molt especial, i aquesta tarda, com deien, hi haurà rua. Tot perquè l'equip de Flick va ser molt superior al Real Madrid i va guanyar el títol matemàtic derrotant per 2-0 el seu màxim rival al clàssic del Camp Nou. Històric, com dèiem, Jaron García, bona tarda.
2: Bona tarda, Marga. Sí, efectivament, històric, és el segon títol consecutiu en l'era Hansi Flick. De fet, iguala entrenadors com Ernesto Valverde, com Luis Enrique, Pep Guardiola, Luis Van Gaal, Elenio Herrera, o fins i tot el primer que ho va aconseguir, guanyat dues lligues seguides, que va ser Enrique Fernández a finals dels anys 40. És curiós perquè en aquesta llista no hi és el creador de tot, que va ser Johan Cruyff. No va aconseguir mai guanyar dues lligues així consecutives, només dues. Va guanyar més, clar, va arribar a guanyar quatre.
1: Va guanyar quatre, sí.
2: En efecte, sí. El títol és el cinquè títol de Hansi Flick en dos anys. Les dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei, de moment la que porta assolides Hansi Flick. 17 victòries a casa en 17 partits disputats aquesta temporada en Lliga. L'equip, a més, està a 3 victòries d'aconseguir els 100 punts, una fita que només es va fer una vegada amb Tito Vilanova a la banqueta, i són 11 victòries consecutives, com deia, en Lliga. Des que va perdre Montilivi a mitjans de febrer, el Barça ho ha guanyat absolutament tot en el campionat de Lliga, fins al punt de treure-li en aquests moments 14 punts de diferència, ni més ni menys, al Real Madrid. D'això que et deia dels entrenadors que han guanyat dues lligues seguides,
1: sí.
2: I per posar una mica en context, et diré que respecte a l'etern rival, el Real Madrid, fa 40 anys que no es guanyen dues lligues seguides.
1: Imagina.
2: Va ser en la temporada 86-87, 87-88, de la mà de Leo Benacker, que era el tècnic holandès del Real Madrid. El Madrid ja no ho ha tornat a fer més.
1: Mai més,
2: el Barça,
1: curiós.
2: Mai més ho ha tornat a fer. I fixa't que el Barça ha tingut pel mig el que et deia Luis Van Gaal, a Guardiola, a Luis Enrique, etc. I Ernesto Valverde, també. Doncs tot això és el que va ser ahir, gràcies a la victòria per 2-0, un golaç de Rashford als 9 minuts de falta.
1: Sí,
2: feia molt temps que
1: molt
2: el Barça no marcava un gol des de Leo Messi,
1: des de
2: hauríem de remuntar. I també un que va marcar Ferran Torres, que ell mateix va dir que va ser gairebé sense voler, però certament oficialment des de Leo Messi que no es marcava un gol d'aquesta factura, com el que va marcar ahir Rashford clavant la pilota a l'escaire als 9 minuts de partit. Ho va encarrilar tot molt i encara es va encarrilar més el partit als 17 minuts quan Ferran Torres va acabar de finiquitar una gran jugada que obria Fermín per la banda esquerra amb l'assistència de Dani Olmo, i al final el Tauró era el que marcava el definitiu, el que seria ja definitiu 2-0. Al final del partit parlaments, va parlar Hansi Flick, va parlar el primer capità, Ronald Araujo. Hansi Flick també, en roda de premsa, amb molt de sentimentalisme, perquè feia hores que havia mort el seu pare, doncs deia que no sabia si dir-ho al vestidor o no, perquè aquesta notícia li va comunicar la seva mare des d'Alemanya, i no sabia si dir al vestidor que el seu pare havia mort. I ho explicava d'aquesta forma tan emotiva.
3: For me it's like a family and
4: Per mi aquest club és també com una família i he dit, d'acord, vull donar la informació als jugadors. El que han fet és increïble i mai oblidaré aquest moment i estic molt feliç i orgullós de tothom. Orgullós de tots els jugadors, del meu cos tècnic i del club. Per mi això és una gran família.
3: It's for me really a family.
2: que crec que és la clau d'aquesta era Hansi Flick, el que tingui tan unit a tot el vestidor, que el tenen gairebé com un pare. I és per això que aquesta era la frase que més va repetir ahir, que tornem a escoltar, que està molt orgullós de tot plegat.
3: I'm proud, you know, I never will forget this day.
4: Estic orgullós i mai oblidaré aquest dia, mai, i per això estic content. L'ambient a l'estadi és increïble i pensar que al final, quan estigui acabat, hi haurà 40.000 persones més, és impressionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
3: I'm really happy here, in Barcelona.
0: Claríssim.
2: D'aquí que es renovarà, efectivament, perquè tal com va dir ell en una conferència de premsa, vol arribar a la inauguració de l'estadi, per tant, doncs, es dona per fet aquesta renovació que tindrà amb el Futbol Club Barcelona. I també va parlar Ronald Araujo, ho va fer damunt la gespa i també a la zona mixta pels mitjans de comunicació, tot dient que tot està molt bé, el que s'ha aconseguit, però que hi havia 4 títols en joc, s'han deixat 2 pel camí i, sobretot, el gran repte, el gran objectiu, torna a ser un any més la Champions. L'escoltem.
5: Ganamos 2 títols, jugamos 4... Entonces sabemos que tenemos cosas pendientes, pero estamos trabajando para eso y ese grupo va creciendo cada vez más. Muchos jugadores jóvenes, pero que van creciendo en experiencia, nos sirve mucho las eliminaciones en Copa, la eliminación en Champions. Nosotros tenemos que ser valientes y sabemos que es un gran objetivo, ¿no? Vamos a trabajar para eso. Ahora celebrar, obviamente, pero vamos a ir con todo la próxima temporada.
2: Ja deia Marga que encara queda un repte aquesta temporada, que és l'assolir els 100 punts, igualar la lliga aquella de Tito Vilanova, i, doncs, òbviament, avui han tingut descans, després de com ha estat, de com s'ha donat la nit.
0: Clar.
2: Demà, però, han de tornar a la feina, perquè recordem que el proper dimecres el Barça juga a Mendizorroza contra l'Alavés a partir de 2:15 de la nit. Per tant, demà s'espera que hi hagi una sessió, lleu sessió preparatòria, i la conferència una vegada més. Veurem si de Hansi Flick o del seu tècnic Marcus Sorg, en funció de si ha de marxar
0: a Alemanya, no? Clar, lògicament ara sí s'ha d'ocupar, doncs, del tema de la família i aquesta mort del seu pare unes hores abans del clàssic i aquelles coses de la vida, no? Una cosa tan trista i una cosa tan alegre també.
2: Però com ell mateix va dir, la vida continua i que tant. Per tant el que vol és agrair als seus jugadors l'esforç que han fet per ell.
0: Doncs aquí ho deixem i continuem, però parlant de celebracions. Gràcies, Germà.
2: Molt
0: bona
2: bé.
0: Tarda.
2: Fins ara.
6: Avui hem guanyat la lliga, tio! I a més, davant de la tan rival, eh?
7: És que què més volem demanar? Això és com... És un logro.
8: És una il·lusió molt gran.
9: Molt especial, molt especial. Això és... crec que no havia passat mai. Però passarà més cops.
7: No sé, és com molta alegria que sento i estic molt contenta. Molt
9: el que em fa sentir més orgullós és que tota la plantilla siguin nois de la Masia, que sentin els colors des de ben petits.
6: I tu dius Hansi Flick.
10: Hansi Flick, tio, ens ha donat una de coses en 2 anys que no t'he sentit. Un espíritu, gent que s'ha nascut, està de puta mare, tio. Des que arriba a ell, tot és increïble.
0: Tots eren aficionats, ja ho veieu, del Barça. Al micròfon del nostre company Jorge Agüero, ahir a la plaça Catalunya, escenari que substituïa Canaletes en obres. Unes celebracions que van començar al Camp Nou mateix i clouran avui amb la rua. Josep Capel, bona tarda.
11: Bona tarda, sí. I de fet jo crec que hi ha imatges que ja comencen a ser tradicions, uns clàssics, com la de Joan Laporta, de Gas, correcte, la d'Eric Pedri Olmo, en aquesta ocasió sense Íñigo Martínez, anant en bicicleta al local on havien quedat amb la resta de jugadors per fer la celebració, on Casador, en aquesta ocasió juntament amb Valde, no a Canaletes, perquè estava tancada per obres, però sí a plaça Catalunya, celebrant amb la resta d'aficionats. Per tant, com dic, hi ha imatges que jo crec que començaran a ser uns clàssics, com les que vam poder veure sobre la gespa, amb un Fermín, per cert, que avui fa 23 anys i que ahir ho va celebrar per tot lo gran sobre la gespa, amb les famílies, amb totes les famílies dels jugadors que eren allà, i moltes imatges icòniques i també emotives, com per exemple l'abraçada especialment del president Joan Laporta, amb el tècnic Hansi Flick, que ho estava passant, com ell mateix va reconèixer, prou malament amb la pèrdua del seu pare. I avui la continuació de la festa, evidentment sense Flick, en aquesta rua pels carrers de Barcelona, sortida al Camp Nou a les 5, arribada també al Camp Nou a l'accés número 13, aproximadament a les 9, tot i que l'arribada amarga, com allò de diu el tenis, sabem a quina hora...
0: Exacte,
11: no
0: comença.
11: Antes de, doncs això mateix ja veurem, però bueno, en principi sobre les 9 també al Camp Nou, amb un recorregut similar al de l'any passat, tot i que fins a mig recorregut, perquè no acabarà l'Arc de Triomf, sinó, com dic, al Camp Nou. Travessera de les Corts, fins a Numància, Berlín, París, fins a Balmes, baixar tot Balmes fins a Gran Via, d'allà a Passeig de Gràcia, la pujada de Passeig de Gràcia fins a la Pedrera, allà a Provença, fins a Aribau, i des d'allà camí de tornada de la mateixa manera que l'anada, és a dir, París, Berlín, Numancia i un altre cop travessia les Corts fins arribada al Camp Nou. En tres punts d'animació, per cert, que la gent apunti, Josep Tarradellas entre Berlín i París, és el primer punt d'animació, el segon i segurament el més important entre Balmes i Gran Via, i el tercer a Passeig de Gràcia amb la zona de Consell de Cent. Són els tres punts d'animació i aquest recorregut per una rua que aproximadament 3 hores i pico, 4 hores.
1: Doncs segur que hi haurà molta gent pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol tan important i sobretot tan emotiu i també tan històric, perquè mai s'havia guanyat davant el màxim rival, el Real Madrid. Per tant, una nit molt especial que, per cert, podrem seguir perquè estareu a la rua, Josep, i amb els companys Jorge Agüero i Xerba García. I també us dic que hi ha un programa especial de Radio Gaceta dels Deportes, a Ràdio Nacional, fet des d'aquí, des de Barcelona, amb tot això que ens explicaran els nostres companys. Estarem atents, Josep, moltes gràcies.
11: Fins ara.
1: Fins ara. Doncs tot això pel que fa al títol de Lliga, però no cal oblidar que no s'ha acabat la Lliga, que encara queden 3 partits, 3 jornades, i que si el Barça vol aconseguir els 100 punts, doncs bé, està molt bé, però és que hi ha qui se la juga, en aquest cas el Girona i l'Espanyol, i és que la 35a jornada la clou avui un Girona molt necessitat de punts, que juga a les 9 al camp del Rayo Vallecano. Anem a Girona, Josep Guardiola.
12: El Girona Futbol Club comença a jugar amb foc i per evitar cremar-se hauria de guanyar aquest vespre a Vallecas davant del Rayo Vallecano. I és que durant el cap de setmana avisa que les victòries del Llevant, el Sevilla i l'empat de l'Alavés han deixat els gironins a un sol punt de les places de descens i a només a 2 de la penúltima posició. Uns resultats, per tant, que han anat en contra, no han ajudat gens, però dels quals el tècnic Michel Sánchez vol aïllar els seus jugadors.
13: El que és més important és que demà podem aconseguir 3 punts que ens fan molta falta. Preocupació, sí, responsabilitat tota, treball a full 200%, penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar per donar-lo tot.
12: Queda clar que aquest vespre per superar el Rayo Vallecano, que per cert s'ha colat a la final de la Conference League en els últims dies, caldrà molta més intensitat de la que el Girona ha mostrat en els últims compromisos.
13: Intensos i sobretot en Vallecas, en l'ambient que fa l'afició, més, encara més.
12: El Rayo Vallecano Girona a partir de les 9 del vespre amb l'obligació d'aconseguir la victòria i amb arbitratge de Guillermo Cuadras, mentre que al VAR hi haurà Jorge Figueroa.
1: Gràcies, sort pel Girona i també per l'Espanyol, que és a només 2 punts del descens després de la seva derrota dissabte a Sevilla, i en situació crítica el club acaba d'anunciar nou director esportiu, Dani Esclusa. Bona tarda.
14: Bona tarda, Marga. Doncs precisament l'exdirector esportiu i un autèntic mite del Sevilla, Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, és el nom que fa només uns minuts anunciat de manera oficial al club blanquiblau per agafar les regnes de l'àrea esportiva. L'executiu gadità, el gran artífex del Sevilla del segle XXI, el que hem vist fitxant jugadors semidesconeguts que s'han convertit en futbolistes de primer nivell, el de les 7 Europa Leagues, i que ha passat també per a equips com la Roma i l'Aston Villa, liderarà a partir d'ara l'estructura esportiva de l'Espanyol. Però, Marga, evidentment tot aquest nou projecte il·lusionant té una premissa molt clara i és intentar de totes que l'equip estigui la temporada que ve a primera divisió. Per això l'Espanyol necessita una victòria, cosa que no ha aconseguit encara en tot aquest 2026. La primera de les 3 finals que li queden serà aquest dimecres a l'RCD Stadium davant l'Atlètic de Bilbao, un partit en el que només val guanyar, segons el tècnic Manolo González.
15: Sí, et queden 3 i et queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més.
14: De fet, una derrota el dimecres podria deixar ja els blanquiblaus en zona de descens aquesta mateixa jornada, tot depenent de possibles combinacions en resultats d'altres partits.
1: Doncs també sort per l'Espanyol. Gràcies, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Deixem el futbol i entrem al poliesportiu ja en els darrers instants, perquè el Barça d'hoquei patins es va quedar ahir a les portes del títol de la Champions, que no guanya des de fa 8 anys, perdent la final contra el Porto a Coimbra. Fran Robert, bona tarda.
16: Bona tarda. De fet, des d'aquella de fa 8 anys, el Barça d'hoquei patins encara no havia tornat a una final de la Champions, i ahir els blaugranes es van quedar amb la mel als llavis. En aquesta edició sabien que no eren els favorits, però des del primer moment que van arribar a Coimbra van demostrar que competirien. Van superar els quarts per 2-0 contra l'Sporting de Portugal, van donar la sorpresa a les semifinals eliminant el gran favorit, el Benfica, per 3-4, i a la final el Porto es va imposar per 3-1. Ara bé, el Barça va tenir opcions i va caure amb el cap ben alt. Els de Ricard Ares van patir el desgast físic dels partits anteriors i el tècnic va assegurar que aquest grup tornarà a ser campió d'Europa aviat.
17: hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit, però bé, molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem, estem en molt bona línia.
16: Doncs la propera temporada el conjunt blaugrana mirarà d'aixecar la 23ª Champions de la seva història.
1: Doncs esperem que ho aconsegueixi. Gràcies, bona tarda.
16: Bona tarda.
1: I qui també es va quedar ahir a un pas de poder lluitar per un títol, el de la Lliga Femenina de Bàsquet, va ser l'Uni Girona, que va empatar 73 a Fontejau contra el València, que havien guanyat a l'anada de les semifinals per només un punt de diferència suficient per deixar fora les catalanes i classificar-se per la final. És tot. Molt bona tarda.

0: del señor Jordi Puyol Solís.
1: La Fiscalia no modifica les peticions de pena. Entre 8 i 29 anys de presó per als 7 fills de l'expresident, la pena més alta per al primogènit Jordi Pujol Ferrusó. La demana 5 anys per als empresaris acusats en la causa a l'advocacia de l'Estat. Per part seva manté també les seves peticions de pena i només exculpa l'empresari Francesc Robert Ribas. Precisament avui han declarat els darrers 4 empresaris que faltaven per comparèixer en el judici, empresaris que van fer negocis amb Jordi Pujol Ferrusó a Espanya i a l'estranger. Tots ells han insistit en la legalitat de les operacions i que mai van pagar comissions per obra pública. De fet, l'expresident de la constructora Isolux, Luis Delso, ha precisat que l'empresa va ser adjudicatària de diverses obres per valor de més de 800 milions d'euros, però la majoria, ha dit, van ser amb el govern del tripartit.
2: De les adjudicacions del govern Pujol bajan a 92.870. O sea, todas las adjudicaciones importantes han sido en la època del tripartito.
1: Els empresaris han insistit que les tasques de Pujol Ferrusola eren reals, defensant els pagaments milionaris per la seva mediació per implantar els seus projectes, per exemple, posant-los en contacte amb un governador mexicà o amb un ministre de Gabon, tot plegat, malgrat no s'emetien factures o es feien contractes amb conceptes genèrics.
3: El mercado inmobiliario pagas la intermediación a quien te aporta el terreno, el edificio, el proyecto, y le pagas en rango de mercado, pues que si es de una cosa pequeña, pues va entre el 3 y el 5, y si es una cosa más grande, pues va entre el 1 y el 3.
1: La sessió de demà arrencarà amb l'exposició de l'informe final de la Fiscalia.
4: Gràcies, Núria. Encara de l'àmbit dels tribunals, acord entre la Fiscalia i dos dels principals acusats del cas Innova de Reus, Josep Prat, director general d'Innova entre els anys 2007 i 2011, i Jorge Batesteza, cap de la Divisió dels Recursos Físics del CatSalut, fins al gener del 2006. El cas Innova jutja una suposada trama de corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus, Tarragona. Judit Huerta.
5: Es desconeix l'acord de conformitat al qual ha arribat la Fiscalia i dos dels acusats. En el primer dia de judici, el que sí se sap és la petició fiscal que feia inicialment per Prat i Batesteza i que era de 8 anys de presó per cadascun. Se sabrà un cop es reprengui el judici el dia 26 de maig, però en el cas Innova hi ha 8 acusats més, entre ells l'exalcalde de Reus, Joan Miquel Pérez, i l'exdirector de CatSalut, Carles Munté. En la sessió d'avui, el seu advocat, David Rocamora, s'ha dedicat a desmuntar les diligències policials acusatòries contra el seu client i ha demanat al tribunal la nul·litat de les proves obtingudes contra el seu defensor.
6: Es que cuando la Guardia Civil tiene barra libre de verdad, hace y deshace a su gusto y coge los documentos y los interpreta como quiere, pero menos de la manera que lo establece el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
5: El cas Innova remunta 14 anys enrere durant la construcció del nou edifici de l'Hospital de Reus. Innova era una empresa de capital públic o municipal.
4: I en marxa aquesta hora la primera reunió entre la direcció de Nissan i els sindicats per negociar l'ero anunciat pel gegant automobilístic japonès, Climent Sabater.
7: Una reunió la que dona tret de sortida a la negociació de l'ero que ha començat a 11:45 i que encara dura. S'espera que l'empresa concreti la xifra de sortides als 3 centres de Nissan a Catalunya. El tècnic de Zona Franca i el de recanvis i àrees flexibles del Prat de Llobregat. Els sindicats són pessimistes i preveuen que els acomiadaments superin la meitat dels 569 treballadors del fabricant nipó a Catalunya i fins i tot comporti el tancament d'algun dels centres. L'ero del gegant asiàtic s'emmarca en el pla de reducció d'un 10% de la plantilla a Europa, el que representa 900 acomiadaments, un terç poden ser a Barcelona. Amb Nissan la història es repeteix. El 2021 va tancar la planta de Zona Franca i això va suposar 2.500 sortides en un dels tancaments industrials més importants dels últims anys a Catalunya.
8: Edició migdia. Mireia Moreno.
4: Els 14 espanyols, 5 d'ells residents a Catalunya, que anaven al creuer Ondius, han passat la primera nit d'aïllament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tots ells estan bé i descansant. També és el cas de la persona en observació a l'Hospital Clínic amb resultat negatiu de la primera prova PCR. Ana Banyeres.
9: La situació clínica dels 5 residents a Catalunya que romanen ingressats en aïllament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb la resta dels 9 espanyols del creuer Ondius no presenta canvis. Ho ha explicat a Ràdio 4 la directora general de Protecció Civil i Emergència, Virginia Barcones.
10: Están bien, están haciendo allí su cuarentena y no tengo conocimiento de que haya ninguna novedad, por lo tanto, han pasado la noche bien y están descansando.
9: A hores d'ara, pendents de la PCR que se'ls va fer ahir, i tot i que el resultat sigui negatiu, la primera setmana d'aïllament s'ha determinat estricta, sense visites. Respecte de la persona que es troba en aïllament al clínic,

0: Clínic, identificada com a contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional, anit es confirmava negatiu. Avui continua bé a l'espera d'una segona PCR d'aquí una setmana. Doctor José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional.
1: L'hem estat visitant avui, ella, la persona es troba bé, està asimptomàtica completament. El dissabte no tenia virus en sang i segons el protocol trifà una PCR nova, 7 dies després.
0: Si la surt negativa, es valorarà si continua l'aïllament al Clínic o el fa al seu domicili fent un seguiment exhaustiu durant els 42 dies establerts de quarantena.
2: I el govern es prepara per evitar els megaincendis a Catalunya. L'executiu de Salvador Illa treballa per reduir considerablement la massa forestal, creant eixos de confinament que evitin que els focs de sisena generació saltin Sergi Bassoles d'un massís a un altre.
3: L'executiu de Salvador Illa, en col·laboració amb els bombers i d'altres experts, ja ha dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis. Es tracta d'espais ubicats entre els principals massissos catalans que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
4: 14 eixos de confinament. Llavors, a cada lloc, doncs, els experts diuen quines actuacions s'han de fer en base a la vegetació per evitar aquests grans incendis, per tal de reduir al màxim doncs, el risc aquest de transmissió d'incendis d'un massís a un altre.
3: En total, aquests 14 eixos de confinament afecten més de 220.000 hectàrees. Uns treballs els necessaris per crear aquests espais oberts i sense massa forestal que comportaran anys de feina. El govern, però, ja ha definit 5 trams prioritaris on s'han començat a realitzar aquestes tasques.
4: 5 trams de prioritaris, Igualada, Martorell, d'acord, Santa Coloma, Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Celrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló.
3: A més, un dels objectius que persegueix el govern és que en aquestes zones on s'ha de retirar massa forestal s'hi instal·lin, per exemple, plaques fotovoltaiques. Una estratègia forestal que combina prevenció, extinció i transició ecològica.
2: Canviem de qüestió. Atenció als que aquesta tarda s'hagin de desplaçar per Barcelona perquè la rua de celebració del Barça pel títol de Lliga recorrerà diversos punts de la capital catalana i alterarà notablement el trànsit durant diverses hores. Maite Boada.
5: Sí, així és. L'Ajuntament recomana fer servir el metro tant per veure la rua en directe com per desplaçar-se en general, ja que el pas de l'autocar del Barça i també els vehicles de seguretat i mobilitat que els acompanyaran suposarà que les patrulles de la Guàrdia Urbana vagin tancant el trànsit entre les 5 i les 10 de la nit a la zona, sobretot de les Corts i de l'Eixample. La part més conflictiva s'espera, però, que sigui el carrer Balmes, Gran Via, Passeig de Gràcia, Provença i Aribau. Els desviaments afectaran una trentena de línies d'autobús, dues rutes de bus turístic i les estacions de metro per on passa la rua es reforçaran.
2: De la cultura, la Casa Batlló recupera l'última vivenda original que va fer Gaudí i l'obra per primera vegada al públic com a espai reservat per actes i experiències particulars. Una restauració que després de viure-hi d'últim descendent fins al 2019 permet fer una mirada domèstica més d'un segle després. Agnès Batlló.
6: Benvinguts a la residència de la família Batlló. Un espai que hem estat restaurant durant els darrers 4 anys.
2: Gary Gauthier és el director general de la Casa Batlló.
6: La voluntat d'aquest espai és molt diferent del de la resta de la casa. Aquí la voluntat és que la gent pugui viure a la casa. Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
2: Després de viure-hi descendents de la família Batlló fins fa pocs anys, ara la tercera planta de la casa, 440 metres quadrats d'habitatge, s'obren al públic per experiències particulars i events. Salons, cuina, dormitoris, tornen al seu aspecte original de més d'un segle enrere.
6: És un espai fet per gaudir-lo, per viure-hi i per tenir un patrimoni mundial com el que tenim a Barcelona, des d'una mirada molt diferent.
2: Una recuperació patrimonial amb estucats, vidres i fusteries artesanals, interiorisme de la italiana Paola Navone i direcció arquitectònica de Xavi Villanueva.
7: Va utilitzar metodologies i sistemes extremadament intel·ligents per l'època, que aportaven una qualitat de vida d'una forma directa a les persones que hi vivien, que no només era perquè era el promotor o no. És a dir, ell pensava en la gent. Per reutilitzar paviments, fusteries, portes, guarnits, elements metàl·lics, va aixecar els paviments originals per fer un reforç en l'estructura, que és una capa de compressió feta amb una metodologia molt concreta que sorprèn per l'època, perquè era atipiquíssim. Va tornar a recol·locar el paviment original en un altre format.
2: Una experiència flashback diferent, no apta per a totes les butxaques, 200 euros per estança i hora, i són 10 estances, reservable per web i no inclosa dins la ruta museística de la casa. Doncs amb aquest recorregut per la Batlló marxem. La informació continua en aquesta sintonia i al portal rtbaixae.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.